0: Pues arrancamos de nuevo este Hoy por Hoy de jueves, de 20 de agosto. Lo hacemos con el avance informativo, como cada día, con nuestro compañero Joan Pitarch. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas.
0: ¿Qué nos traes hoy en este jueves, día 20 de agosto, ya cuarto día de la semana, Joan?
1: Pues hoy empezamos con una buena noticia, y es que lo peor del calor ya ha pasado. Emergencias ha actualizado los avisos por fenómenos meteorológicos y ha puesto fin a las alertas rojas y a las naranjas por temperaturas máximas. Así que por el momento solo queda el aviso amarillo por calor en el litoral sur de la provincia, pero nada muy grave.
0: Buena noticia, sí, que ya vaya remitiendo un poquito este calor.
1: Así es, como decías, esto llega después de una noche que ha sido torrida, una noche de muchísimo calor,
0: sí,
1: con temperaturas a la una de la madrugada de 37 grados. Este ha sido la temperatura más alta registrada en todo el año en Nules. O sea que
0: es una barbaridad que la temperatura más alta de todo el año haya llegado
1: a la una
0: de la madrugada. Es muy sorprendente.
1: Es que más calor a la una de la madrugada que a las 4 de la tarde.
0: Es una barbaridad. La verdad es que es una locura.
1: Una temperatura muy elevada. Y hoy además esta tarde también tenemos que estar muy pendientes del tiempo, ya no por calor, sino por las lluvias, porque desde este mediodía, desde hace unos 25 minutos, se mantiene activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas en toda la provincia, y esta tarde se prevé que lleguen precipitaciones cortas pero de gran intensidad, que vendrán acompañadas de viento y de granizo. Así que pasamos de mucho calor a mucha agua.
0: Nos salimos de una y nos metemos ya en la otra, así que también mucha precaución esta tarde con esas previsiones y esas alertas por lluvia, por tormentas, que también vienen acompañadas, como por ejemplo las del fin de semana pasado, con granizo y con vientos muy fuertes. Esperemos, evidentemente, que no sean tan graves como las del fin de semana pasado.
1: Así es, y además también seguimos con un tema que comentabas, que es que Castellón es la provincia española donde más crecen los nacimientos durante los 6 primeros meses de este año. En concreto, es un crecimiento del 15% y son 2.203 los nacimientos registrados en este primer semestre, lo que supone que hayan nacido 280 bebés más en Castellón que en el mismo periodo del año anterior.
0: No está nada mal, ¿eh? Es un crecimiento muy importante. De hecho, entre las 51 provincias que hay en España, es el crecimiento más destacado.
1: Sí.
0: Así que, bueno, ahora cuando acabemos el avance vamos a tener la oportunidad de analizar un poquito mejor estos datos. Pero bueno, creo que siempre es una buena noticia que lleguen más nacimientos en una provincia, en este caso en Castellón, con 280 más a estas alturas que el año pasado.
1: Así es, y además los datos que los publicó el Instituto Nacional de Estadística también dicen que nacen más niños que niñas, y por edades, según la edad de la madre, la edad que tiene la madre a la hora de tener hijos es entre 30 y 39 años en mayor parte, que estas son el 62% del total. También el 26% de las madres tiene menos de 29 y el 9% supera los 40 años.
0: Pues también es unos datos a analizar, ¿no? Esas edades de las madres, cómo han ido cambiando en los últimos años, eso también lo vamos a analizar dentro de unos minutos.
1: Así es, y para terminar con los nacimientos, así como curiosidad, el podium después de Castellón le siguen en segundo lugar Segovia y en tercero Soria.
0: Bueno, pues tienen en común también que son tres provincias que no son ni mucho menos de las más pobladas de España, pero que están recibiendo en este caso una buena noticia, como son el aumento de los nacimientos.
1: Y seguimos también con la demografía, porque las proyecciones del INE muestran que Castellón ganará población, pero que el crecimiento también vendrá acompañado de un envejecimiento más intenso. Es decir, ahora la provincia tiene 626.000 habitantes. Se prevé que para el 2040 haya 745, es decir, 120.000 más. Sin embargo, la población de 16 a 64 años crecería un 4%, pero los mayores de 65 crecerá un 30%.
0: Crecerán muchísimo más las personas mayores que no las jóvenes.
1: Así es, el colectivo de personas senior representará para ese año el 26% del total de la población castellonense.
0: Esto es un tema que, bueno, se viene comentando desde hace tiempo, las dificultades que puede plantear, sobre todo a la hora de mantener el sistema de las pensiones.
1: Sí.
0: Vamos a ver qué es lo que acaba ocurriendo en los próximos años. Por eso nos sorprende también la noticia que hemos conocido del aumento de los nacimientos, y ojalá que no se convierta en una excepción, sino que en una tendencia. Pero, por desgracia, lo que nos indican los estudios a futuro, a largo plazo, son los datos que nos acaba de dar Joan.
1: Y terminamos este avance con la noticia de que la Guardia Civil ha detenido a dos personas en el interior de la provincia. Uno era un hombre de unos 40 años que bueno, esta actuación tuvo lugar el pasado 17 de agosto cuando los agentes detuvieron a un vehículo por sospechas debido al nerviosismo que desprendía el conductor. Y dentro del vehículo encontraron 14 dosis de cocaína y además el vehículo circulaba sin el seguro y sin la ITV.
0: Casi nada, o sea, pack completo.
1: Así es. Y por otro lado, también se ha detenido a un hombre de 36 años por un robo en el bar de la Asociación de Jubilados de San Mateo, donde robó dinero en efectivo y diferentes boletos de lotería pues que tenían los jubilados allí en sus instalaciones.
0: Bueno, pues dos detenciones también, en este caso en el norte de la provincia de Castellón. No sé si lo tenemos todo ya por hoy, Joan.
1: Ya lo tenemos.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, Joan Pitarch. Has estado también antes en la calle preguntando un poquito por los temas de actualidad del día. Ahora vamos a ir escuchando las baterías que has podido conseguir. Así que muchas gracias, como siempre, y nos escuchamos en un ratito.
1: Perfecto, hasta luego.
0: Hasta luego.
2: Uf, la bajante pierde. El seguro no contesta. El presidente llama otra vez.
3: ¡Socorro!
4: Administrador, respira. En TAR gestionamos la incidencia de principio a fin. Coordinamos todos los gremios y te mantenemos informado en tiempo real. Tú delegas, nosotros resolvemos. Con TAR, tus vecinos contentos van a estar. Tu asesor de reformas.es. Un tartar de soluciones.
5: Disfrute, gastronomía, fresquito. ¿Quieres vivir una experiencia única? Todo esto es el restaurante La Gruta, en un enclave idílico como es el paraje de San José de la Vall d'Uixó. Haz tu reserva y siente la frescura del clima natural en nuestra cueva. Restaurante La Gruta.
6: Desde 1980, Sacoma está al servicio de la construcción.
7: Más de 45 años ofreciendo alquiler, venta y reparación de maquinaria con las marcas más punteras del mercado, así como amplia gama en EPIs y ropa laboral. Sacoma, experiencia, calidad y confianza.
6: Visítanos en Castellón, Polígono Fadrail, nave 32.
8: Está claro, hay vueltas al cole que cuestan y otras que van sobre ruedas porque se preparan en Salera. Mochilas, equipaje deportivo, material escolar, juegos, libros y la mejor moda infantil para que en septiembre todo vaya rodado. Porque en Salera somos así, muy top, como tú.
9: Movilidad reducida este verano. En Cero Barreras tenemos la solución, porque el verano es para disfrutar, pasear, compartir momentos y vivir cada plan sin límites. Alquila tu equipo de movilidad y muévete con seguridad y comodidad. Llámanos al 964 35 12 69 o visita cerobarreras.com. Cero Barreras, donde las limitaciones terminan.
10: Hoy por hoy, Castellón.
0: Lo estábamos comentando en el avance informativo, Castellón es la provincia española donde más crecen los nacimientos durante los primeros seis meses de este año, del 2026. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el crecimiento es del 14,6, prácticamente del 15%, con 2.203 nacimientos registrados en la provincia durante este primer semestre. Esto supone 280 más que en el mismo periodo del año anterior en la provincia de Castellón. Es una estadística que ha sorprendido a los castellonenses, a los que ha preguntado esta mañana nuestro compañero Joan Pitarch.
11: Me sorprende que me digas eso porque en mi círculo ninguno, la verdad, bastante bien. La juventud ahora ya no piensa mucho en tener hijos, sobre todo por las situaciones económicas.
12: No esperamos, en fin, en nuestro entorno de momento, pues no hay nada de momento.
13: Pues yo me pensaba que cada vez había menos, la verdad. Porque la gente ahora tiene uno, dos, antes era más típico tener tres, cuatro, incluso cinco.
14: Ahora los tienen cuando son un poco más mayores. Disfrutan un poquito más de la juventud, del matrimonio, de lo que sea.
13: Cuando tienen más estabilidad económica también, que no es tener niños a lo loco.
15: Más que tener niños, tenemos mascotas. El tema de los niños está complicado por el tema económico. Yo tengo una edad, ya tengo 60, entonces ahora ya los sobrinos. O los hijos. Pero yo les digo que se esperen. Primero que disfruten de la vida.
0: Pues son las voces de algunos de los castellonenses a los que hemos preguntado esta mañana por esta estadística, una estadística que ha sorprendido en la provincia. Y para analizarla tenemos hoy al sociólogo especializado en demografía, David Gil. David, ¿qué tal? Buen día.
16: Hola, buen día.
0: ¿A qué es creixement de pràcticament el 15% en un any és significatiu en la província? Quina magnitud té des del punt de vista demogràfic?
16: A veure, sí que és significatiu perquè al cap i a la fi, quan s'enfrontem a dades sobre províncies relativament menudes, com la nostra, sempre estem exposats a variacions un poquet, entre cometes, aleatòries d'un any per un altre. Uh-huh. Però aquesta sí que és de veres que tenim un increment major que, per exemple, València i Alacant en els dos últims anys i fins i tot en les xifres d'abans de la pandèmia. Aleshores, jo sí que m'atreveria a dir que algo està passant en la natalitat a la província de Castelló. Mm. Jo sí que diria que és una tendència significativa que cal continuar confirmant en els propers semestres, però que tot apunta a que sí, a que hi ha una tendència.
0: Bé, doncs esperem que sí, que no siga una mera casualitat estadística i que siga una tendència. Quina explicació, David, entenc que és difícil i que poden haver molts factors darrere, però quina explicació li podríem donar?
16: Doncs mira, revisant els principals indicadors que determinen la fecunditat en una població, cal tindre en compte que hi ha elements com, per exemple, l'estructura per edat de la població, si hi ha gent més envellida o més jove, o la qüestió de la formació de parelles, però hi ha dos indicadors que per a mi són clau i que pense que expliquen en bona part el creixement de la província de Castelló, que són l'ocupació i l'habitatge.
0: Vale.
16: Tenim que ser conscients que, per exemple, en la província de Castelló és la província de les Tres Valencianes on més s'ha baixat l'atur des de 2023. Uh-huh. Estem ara mateix en un atur d'un 10%, mentre que València té un 10,5% i Alacant un 11,5%. I nosaltres en 2023 estem en un 14%. És a dir, som la província on més s'ha baixat l'atur. Jo penso que, en bona part, gràcies a la estructura productiva que tenim a la nostra província, on tenim un gran pes de la indústria que sol generar ocupacions de bona qualitat, però hi ha un altre indicador que per a mi és encara més important i és l'habitatge. La ciutat de Castelló és la ciutat valenciana on menys han crescut els preus de lloguer de totes les, d'entre les quatre ciutats valencianes de més de 100.000 habitants, mentre que Alacant o València, o fins i tot ells, han registrat creixements del lloguer molt acusats en els últims 5-10 anys.
0: Sí.
16: Castelló, els preus han crescut, però han crescut en un nivell molt més similar a lo que seria la mitjana espanyola.
0: Vale.
16: I aleshores, jo penso que a l'hora de... Bueno, jo penso, i la literatura demogràfica ens diu, que a l'hora de prendre la decisió de tenir un xiquet o una xiqueta, hi ha elements molt importants com l'ocupació o l'estabilitat de la parella, però hi ha un element molt important que és l'habitatge i el fet de que l'habitatge no suposa un percentatge excessiu dels ingressos de la població. Mm. Això és, jo penso que podem buscar la resposta per ahir, en el fet de que, tot i que a Castelló els lloguers han pujat i són cars, han pujat menys que a la resta de ciutats valencianes.
0: Mm. Clar, evidentment són dos factors elementals i fonamentals a l'hora de decidir si a tindre fill, el fet de tindre una estabilitat laboral i el fet de pues, tindre un lloc on viure i on poder criar a aquests fills, com és l'habitatge, sinó que per ahir podria vindre l'explicació com ens explica David Hill. També volia preguntar-te si pot tindre o no alguna influència el fet de la immigració que està arribant a la província, de les persones de fora que estan arribant, ja que últimament, pues, cada vegada que s'actualitzen les dades de població, veiem que els augments de població venen molt influïts per aquesta arribada d'immigració. No sé si això també pot tindre una influència, perquè també moltes de les persones que arriben potser estan en edat de tindre fills.
16: Sí, efectivament. La immigració i sobretot el que comentes de l'arribada de població en edat fèrtil o en edat de tindre fills fa, sense cap dubte, que augmente la natalitat no només a la nostra província, sinó a totes, perquè al cap i a la fi tampoc som una província que rep població estrangera, però València també la rep, Alacant també la rep. Aleshores, és un factor a tindre molt en compte, però jo penso que també hi ha altres factors que poden explicar el fet de que la gent se plantegi o no el tindre fills.
0: Uh-huh. També volia posar l'accent o la lupa en el tema de l'edat a la que avui en dia les dones estan tenint els fills. L'estadística diu que el 62% de les mares a Castelló han tingut els fills entre els 30 i el 39, i els 39 anys, i el grup que més ha crescut és el de 35 a 39. No sé què ens diu aquesta part de la estadística sobre el moment en el que les parelles estan tenint fills. Quina explicació pot haver darrere?
16: Sí, al final, a veure, durant els anys 90 sí que es va parlant d'un cert canvi cultural, pel qual doncs, certs valors de la joventut havien anat canviant i feien que es posposaren decisions transcendentals, com el fet de tindre fills, per exemple, però en els últims 10, 15, 20 anys, jo penso que la variable fonamental que hi ha que anar a buscar com a explicació del retard en la maternitat és, de nou, l'habitatge. si tenim una edat d'emancipació de 30 anys en Espanya, no podem esperar que la gent se posi a tindre fills als 31, tot just acabats d'anar-se'n de casa dels pares. Això és, el fet que la gent tingui els fills dels 35 als 39, que sigui l'edat més comú, es deu fonamentalment a que és el moment on, després d'haver-se anat de casa dels pares, han pogut consolidar una relació de parella i una situació laboral mínimament estable com per a plantejar-se donar el següent pas i començar a tindre fills. En una edat d'emancipació de 30 anys no podem esperar que les xiques joves tinguin fills ni dels 25 als 29, per suposat, però és que ni tan sols dels 30 als 34.
0: Clar, al final... Tornem un poquet al mateix, al tema de l'habitatge, que és clau en aquest sentit. També, David, més enllà d'aquest tema, encara que també està relacionat, escoltàvem abans el nostre company Joan, que ens parlava d'un estudi que parlava de que a l'any 2040, dins d'aproximadament 14 anys, Castelló espera un augment de la població de més de 100.000 persones, però un augment que s'espera que siga sobretot de les persones majors i no tant de les persones joves. Què pot significar això a nivell sobretot també de el manteniment de l'estat del benestar? I no sé si l'estadística que hem conegut avui a Castelló ens pot fer ser una miqueta més optimistes de a veure si hi ha un canvi de tendència.
16: A veure, jo penso que les dades que tenim no ens donen per a parlar de canvi de tendència. Al cap i a la fi, el que estem fent és recuperar només parcialment allò que havíem perdut des de la crisi econòmica. La tendència demogràfica és clara i amb les generacions que tenim del baby boom tan nombroses, per a 2040 tindrem una població molt més envellida. Tindrem que tindre les joves castellonenques moltíssims fills ara mateix per a revertir aquesta tendència. I més tenint en compte que les generacions que ara mateix estan per a tindre fills són molt menys nombroses que les que teníem al millor fa 30 anys. Això jo penso que aquesta és una perspectiva demogràfica per a la qual tenim que estar preparats i saber què va arribar. Ara, no és el mateix si continuem amb una tendència de creixement de la natalitat, amb la qual cosa aquesta estructura demogràfica encara estaria més envellida, com si començarem a revertir-la actuant, per exemple, en qüestions com l'habitatge o l'ocupació, que aleshores tindríem una situació molt millor. Bueno, molt millor no, però a millor no tan dolenta.
0: Una miqueta millor, clar. David Gil, sociòleg especialitzat en demografia, la veritat és que m'ha paregut molt interessant la xerrada i totes les dades i bueno, tot el que ens has comentat. Així que moltíssimes gràcies per passar-te avui per Radio Castellón.
16: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
0: Una abraçada per a David i res, ara anem amb una pausa després d'aquesta xerrada que, com li estava comentant, m'ha paregut molt interessant per entendre un poquet què és el que n'hi ha darrere d'aquestes xifres de les que parlàvem i a la tornada anem a parlar de lo que ha sigut aquesta nit infernal pràcticament en molts municipis de la província de Castelló.
3: ¡Maldita sea, vecino! ¡Me ha hecho una gotera! ¡Y es domingo! ¡A ver qué hago yo ahora!
17: Innova Reforma tiene la solución. Con servicio de urgencia 24 horas y todos los días del año. Vamos al momento. Eficientes y sin esperas. Innova Reforma. Asistencia multiservicios. Búscanos en innova-medioreforma.es.
18: ¿Todavía no conoces las nuevas instalaciones de BYD Quadis Dream Villarreal? Te invitamos a descubrir el futuro de la movilidad en nuestro nuevo concesionario oficial. Ven a conocer toda la gama de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables en BYD. Disfruta de un asesoramiento personalizado y prueba la tecnología que está revolucionando la conducción. Te esperamos para que descubras tu próximo coche. Nos encontrarás en Avenida Francia 60, Villarreal.
19: Este verano, que el calor se quede fuera. Renueva tus ventanas con Tecniventana y disfruta más de tu casa. Tecniventana, ventanas para vivir mejor.
20: Diseño que inspira.
21: Climatización que cuida.
20: Y refrigeración que no olvida. Con Climafred Control,
21: haga frío o haga calor, siempre Climafred Control.
22: Hay lugares que se visitan y hay lugares que se recorren. Por eso, este verano, la Vuelta vuelve a la provincia de Castellón con las etapas 6 y 7, los días 27 y 28 de agosto. Dos etapas que unirán mar, montaña y algunos de los paisajes más espectaculares de nuestro territorio. Un recorrido que muestra por qué la provincia de Castellón es un destino único para disfrutar del ciclismo durante todo el año. Carreteras tranquilas, puertos legendarios, naturaleza, gastronomía y cientos de kilómetros por descanso. descubrir. Castellón, una provincia para recorrer. Diputación de Castelló.
1: Oye, María, ¿cómo vas con la organización del cumpleaños de Pablo?
2: Buf, no me digas nada. Con este calor no me apetece ponerme a organizar nada. Además, queda mucho hasta septiembre.
1: ¿Mucho? Eso está a la vuelta de la esquina. Hazme caso y ponte las pilas. Mi hermana celebró una fiesta en Moll de Costa Eventos y se lo pusieron todo súper fácil. No te confíes, que las agendas se llenan enseguida. Llama ya, quedaréis encantados.
4: Moll de Costa Eventos. Teléfono 606-93-8952 o contáctalos en sus redes sociales.
23: Movilidad reducida este verano. En Cero Barreras tenemos la solución, porque el verano es para disfrutar, pasear, compartir momentos y vivir cada plan sin límites. Alquila tu equipo de movilidad y muévete con seguridad y comodidad. Llámanos al 964 35 12 69 o visita cerobarreras.com. Cero Barreras, donde las limitaciones terminan.
24: La biblioteca con Antonio Martínez Asensio.
25: Igual a Uclés tampoco le mola mucho que le copien, ¿eh?
26: En mi caso todo esto me ha venido sin buscarlo. Es decir, yo soy así desde pequeñico. Pongo gorra desde siempre y si tengo ganas de vestirme con los colores de mi tierra, no los colores terrestres, pues así lo hago, ¿no? Del campo. Pero bueno, entiendo que me señalen como personaje. Siempre lo han hecho.
24: Hoy por hoy, con José Luis Sastre, Cadena Ser. Por hoy Castellón.
0: Y continuem en Hoy por hoy Castellón, quan són ara mateix la una menys quart del migdia, i anem a fer-ho parlant del que ha sigut aquesta nit, que ja comentàvem que ha sigut una nit particularment calorosa en moltíssims punts de la província de Castelló, especialment en Vilabella, en Betxí, en la Vall, amb temperatures molt anormals per a les hores que eren de la matinada. I sinó que parlem un dia més amb Vicent Ibáñez de Bamet. Vicent, què tal? Bon dia.
27: Hola, David. Bon dia.
0: Ha sigut una de les nits més càlides que recorden a la província, Vicent?
27: Segur, segur. L'únic que passa és que, com ara baixaran les temperatures, possiblement no se quedaran registrades com a mínima, no? Perquè tindrem les mínimes posades per a... Però la nit ha sigut, vamos, infernal. Sobretot en la zona que comentaves, la plana baixa, especialment Vilabella, Nules, Betxí, la Vall, pues ha sigut la zona més afectada, i a partir de les 11 van començar a pujar les temperatures en l'entrada de vent de Ponent, i bueno, pues tindré una mínima, com ha tingut la partida Forç de Vilabella, de 31,9, pues és una cosa quasi històrica.
0: Tenim precedents d'aquestes temperatures de 38 graus a la Vilabella, 37 a Betxí, a la una del matí?
27: No, això no, normalment només pot ser quan tenim alguna entrada de ponent com la que han tingut ahir, o algun reventor càlid, conforme vam tindre fa uns anys, que va vindre de nord a sud de la província, que va acabar en un incendi que va haver en Assuévar. Uh-huh. I és l'únic precedent que tenim. Diguem, en condicions, anem a dir, normals, és pràcticament impossible que tinguem unes temperatures així. Uh-huh.
0: La veritat és que sorprèn moltíssim. Sabíem que anava a fer calor, però no ens imaginàvem aquests registres. No sé si des de Abamet imaginàveu que s'arribaria a aquestes xifres.
27: Bueno, jo crec que ja vam parlar, no?, de que la nit pintava mal, no?, i que podia ser, pues, una nit històrica, no?, i bueno, el quan i a on és més difícil, no?, sí que és de veres que de dia donaven més calor del que va fer realment, donaven inclús temperatures de 43-44 per a la zona de la plana baixa, i va ser algo menys, però, sin embargo, la nit, pues bueno, en ixa entrar, que se va fer un poquet de rogar de ponent, pues bueno, va fer que sí que més o menys se compliren les expectatives que podien tindre.
0: Bueno, pues s'han complert aquestes expectatives, hem tingut una nit històrica, però avui, Vicent, com ja comentaves ara fa uns minuts, esperem que siga un dia, pues, calorós, però no tant ni molt menys com el d'ahir, no?
27: Sí, sobretot ara a partir de migdia, ja canviarà un poc el vent, entrarà en una altra direcció, i això ja fa, només amb això i amb una xicoteta d'entrada de brisa, se nota molt que baixen les temperatures, notarem un baixó, sobretot està esperar, i bueno, s'espera un canvi prou radical, en el sentit que, pues, podem tindre, pues, pràcticament respecte a ahir, al millor, pues, entre 6, 8, inclús en algun lloc més graus menys, no? I ho notarem moltíssim esta vesprà cara a la nit, i a partir d'avui serà una altra cosa. Sí que és de veres que moltes vegades aquestes baixades venen associades a pues, les tronades, no?, que solen ser típiques d'esta època i que avui, encara que a nosaltres no és la zona més perillosa, la zona més perillosa és la zona del sud de València i nord d'Alacant, que avui sí que s'esperen tronades fortíssimes, pues, bueno, pràcticament quasi tots els dies anem a tindre ja risc de tronades i sobretot unes temperatures més no normalitzades per a l'època de l'any en la que estem.
0: En la província de Castelló avui també tenim ese avís per tempestes, per pluges. Quina és la part de la província en la que hauríem d'estar més alerta?
27: Avui és un dia un poquet molt incert, no? Sí que és de veres que la previsió sí que indica que seria la part sud, no? Però és un dia en el qual, bueno, pues, tenim moltíssima calor, tenim els ingredients per a fer tronades i pot ser en qualsevol punt, però jo m'inclinaria més per la part sud de la província, encara que en quant a quantitat de pluja no esperem res destacat o res paregut a lo que se pot esperar en la zona de nord de Alacant i sud de la província de València, que sí que tenen una vista taronja. I també indicar el tema del vent, que allí farà, n'hi han previstes ratxes de vent molt fortes associades a aquestes tronades, no? els famosos reventons, no?, que s'estan ficant de moda últimament.
0: Sí.
27: A nosaltres no ens afectaria tant, però sí que és de veres que aquesta eixida de vent normalment la farà pues, per la plana baixa i sempre podem tindre alguna ratxa un poquet més alta de lo que seria previsible.
0: Vale? Ja per acabar, Vicent, parlàvem de que avui baixaran les temperatures respecte a ahir, però si mirem ja cap a demà i cap al cap de setmana, notarem també una baixada encara més pronunciada?
27: Bueno, realment el que farà serà el baixó d'avui se mantindrà, diguem. No és que vagin a anar baixant, sinó que més o menys el que farà avui serà pegar aquest escaló fort i ja a partir de demà sí que donen pues, una normalització que recordem que no tenim des de pràcticament ni el mes de juliol ni el mes d'agost, que hem estat molt per damunt de la mitja. Entonces ja això serà un respir considerable, no?, per a tot el que portem.
0: És a dir, els propers dies seran els més frescos, diguem, dels últims mes i mig, dos mesos?
27: Correcte, que no és que siguin frescos, sinó que seran,
0: ja.
27: Segons el que seria normal per a aquesta època de l'any, però és que portem pràcticament mes i mig llarg en el qual estem contínuament molt, no per damunt, sinó molt per damunt de lo que seria la mitjana per a estos mesos.
0: Bueno, doncs una bona notícia i esperem que es complisquen les previsions en aquest sentit i que passem uns dies un poquet més fàcils de portar. Així que Vicent Ibáñez de Avamed, com sempre, moltes gràcies per estar amb nosaltres en Ràdio Castelló.
27: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada també per a Vicent, com sempre, i com parlàvem, ha sigut una nit dura en molts punts de la província, però més especialment en alguns en concret, per exemple, en la Vilavella, on parlàvem de que a la una de la matinada estàvem parlant de 37-38 graus, que és una temperatura absolutament excepcional, i sinó que ens anem fins allí per a parlar amb una de les seues veïnes, amb Violeta. Violeta, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Violeta, com has passat en concret aquesta nit i què és el que t'han comentat també els veïns, les veïnes del municipi? Com heu viscut la nit?
5: Pues la veritat que un poquet mal. Jo, per exemple, no he pogut dormir molt bé i totes les meves amigues tampoc han dormit bé. Tens.
0: Quins mètodes has gastat tu, per exemple? No sé si tens aire acondicionat, ventilador, com ho has fet?
5: Pues a mi no m'agrada l'aire condicionat, entonces tinc un ventilador de sostre, però vamos,

0: Y demás, y el cap de semana 10 un poco más tranquils. Imagine que es celebra, ¿no? En un municipio como la Vila Vella que ha patit tant en los últimos días.
1: Pues sí, la verdad que yo per això digo, sí que m'alegre perquè és que si no, no se pot estar i a més convenen festes de Sant Joaquim i tot això, pues la veritat que millor.
0: Pues molt important també aquesta notícia. Aixina que Violeta, hem conegut d'aquesta forma com s'ha viscut la nit en la Vila Vella. Moltíssimes gràcies per atendre'ns en Radio Castellón.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada també per a Violeta i molt prop de la Vila Vella, a Betxí, també han passat una nit molt, molt tòrrida, molt de calor. Allí tenim a Loles. Loles, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Conta'ns
2: Vaig
0: com
2: a
0: ha sigut la nit.
2: matisar-te. I jo estic en la Vila Vella.
0: Ah, disculpa'm, disculpa'm.
2: Sí, Violeta estaria amb Betxí, suposo.
0: Vale, doncs conta'm.
2: Sí, bueno, pues jo vos tinc que dir que ha sigut una nit, a veure, això ha sigut espantós, espantós, i hem enterat de que hem arribat a 38 graus aquest matí, perquè, a veure, és que és el tema de conversació de tot el poble. I això que bueno, ara molta gent té aire condicionat, que com feia ponent tenim les finestres tancades, però m'ha comentat una amiga que diu que sobre la una i mitja ha fet una ràfega aixina de vent forta i diu que la sensació era com el dia de l'incendi, era una sensació de no poder respirar i això que ara no hi havia incendi, claro, aquell dia és perquè tenia motiu. I la veritat és que l'aire calent, irrespirable, i bueno, jo te tinc que dir que tinc 62 anys i jo no recorde cap estiu com este, eh? Cap, cap, cap.
0: Quina barbaritat. O sea, com me
2: Quina
0: dies,
2: barbaritat.
0: avui me tiene que assistir al carrer i la gent que t'anaves trobant era el tema de
2: Sí,
0: conversa.
2: ha sigut el tema de conversa d'este matí del cafè, del súper, i ja t'he dit que n'hi ha molta gent que no s'ha enterat perquè tenen aire condicionats, però els que no en tenim, pues la veritat és que ha sigut una nit, la veritat és que prou difícil d'aguantar, eh? I,
0: Perquè...
2: bueno, i també ha sentit jo ara a Vicente Ibáñez, que
0: Sí.
2: bueno, ve un cap de setmana que un poquet menys tòrrid, menys mal, perquè jo crec que això no sé com podem passar-ho. I a més és que va a més, suposo, les properes estius.
0: Pues per desgràcia el canvi
2: Per
0: climàtic
2: desgràcia,
0: és el que ens fa
2: sí.
0: esperar, però bueno, com a mínim ara, com ens comentava el meteoròleg Vicent Ibáñez, pareix que venen uns dies un poquet més tranquils. Aixina que,
2: Menys
0: Loles,
2: mal.
0: esperem que pugueu passar millor els propers dies. Moltes gràcies per passar-te avui per la ràdio i per comentar-nos com s'ha
2: Molt
0: viscut
2: bé.
0: aquesta nit.
2: Jo el que volia comentar és
0: Sí.
2: que, a veure, o ens posem seriosament en el tema del canvi climàtic i demanar a l'administració que se posi les piles també en aquest tema perquè no sé on podem arribar. I això és el meu granet d'arena.
0: Pues moltes gràcies i ahí queda també el
2: Gràcies a
0: missatge. Una
2: vosaltres.
0: abraçada,
2: Molt
0: Lolis.
2: bé. Gràcies. Adéu.
0: Bueno, pues són els testimonis que hem tingut des de Betxí i des de la Vila Vella amb aquestes dos veïnes que ens comentaven com han passat la nit en dos municipis que han sigut pues, els més calorosos en aquesta nit històrica en la província de Castelló. Tenim de nou a l'estudi a Joan Pitars amb nosaltres. Joan, què tal?
3: Hola, buenos Prada.
0: Anem a escoltar també, Joan, als veïns que bueno, t'has trobat pel carrer, no? Quina sensació t'ha donat quan has decidit i has preguntat?
3: Respecte de la calor, la veritat és que la gent ho ha resumit en que ha passat una molt mala nit i ha donat moltes gràcies als ventiladors. És segur, jo crec que el resum principal. Quasi tots tenen alguna ventilació en casa, sobretot els ventiladors. Els aires acondicionats, tot i que en tenien, no el gastaven per dormir. I bàsicament el resum és això, que molta calor i que hi ha molta nit tòrrida i...
4: Pues bastante mal, sobre todo en el centro, que pega muchísimo el sol donde yo vivo, ha sido bastante agobiante, no se puede dormir bien.
5: Como tengo un ventilador de techo, me he dado la vuelta, he dormido del revés y de maravilla. Es la única manera de aguantarlo.
6: También hemos pasado mucho calor, fatal, que me pensaba que me iba a dormir al jefe con el perro.
7: Mal, mal, mal, mal. Mala noche, con esa temperatura, pues en fin, es muy difícil dormir, y luego paso de ventiladores y aire acondicionado, pero el aire acondicionado, pues bueno, no es la mejor solución, pero claro, entre no dormir y el aire, pues el aire.
8: Tengo el ventilador de techo y luego con uno pequeñito al otro lado, en la mesita.
0: Bueno, pues eren les sensacions dels castellonencs. Al final, poc a poc ens anem acostumant a, per desgràcia, a aquestes temperatures i anem adaptant també les nostres cases amb lo necessari, no?
3: Així és, a poc ens anem acostumbrant, haurem d'anar aclimatant-nos un poc perquè aquesta situació no anirà menys, en els anys anirà a pitjor.

0: Y la Gemma, tú igual ya lo pasé, pero tantos que son joves, yo no sé cómo veos, pero...
1: Sí, perquè encara ens queden molts anys, esperem, per viure i segurament pues, veurem com la situació, per desgràcia, no millora, sinó
0: No.
1: que al revés. Aixina que, bueno, és la notícia del dia també, per ahí passa l'actualitat, per aquesta nit històrica que hem tingut en la província de Castelló. Aixina que, Joan Pitars, moltíssimes gràcies, ara ens tornem a escoltar.
0: Perfecte, estarà.
1: I nosaltres arribem d'aquesta forma pràcticament ja a la una del migdia. Us deixem amb els serveis informatius nacionals i tornem en poquets minuts, així, en Hoy por Hoy Castellón.